0: FM.
1: Bona dia. S'ha iniciat la policia en la matèria de Sant Casa. Aquí hi ha la vella que no la vull guanyar. Si passa, ja hem de buscar el xixi de plató.